0: Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu.
3: Nu.
1: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Energy Hit Story Mix.
4: Energy Hit Story Mix.